vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davent ils onns e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davent il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.

0: Il cor viril baselgia segnas con grands eis ti s'engeveis pigl 93 ava l'anniversarioz da Oscar Schnotz a Lai. I terlets erter las gratulaziuns treis meis avant Nadal en regal dat il Schnotz ir per Alea Candrian. Gabi Candrian stada oz al telefon.
1: Oz a la Alea Candrian de Segonilsons. At las cuserinas de Malans gratulescene della a Gevision Tobien buna senadate che la stetti scina caras cotocan de keu
0: Selina, Lara, Tizian gratulescen a Alea Candrian pigli anniversari da dod jons cordialas gratulazions era da nossa vart bler plageir con il cupegn da RTR ozena buna turta pils ons con dodes candeilas
2: Per vos,
0: cun vos. Per ulteriores gratulazions 0800 25 25 30 saleiz d'anniversari possibile da termetter els per WhatsApp 079 200 70 07